tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper hi juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara amb diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
2: Quatre gotes.
1: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira. Va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blau Mar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
3: La piscina, ja que també és un consum gran.
1: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys, no us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
3: Sí, sí, crec que malauradament no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
1: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
3: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans del 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
1: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
3: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
1: Quedeu-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure amb els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar, desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
3: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litres. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que bueno, els clients ho demanaven, però finalment bueno, vam fer la reforma i vam substituir. Amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
1: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions, i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
3: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
1: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes, i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
4: Moltes gràcies.
1: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
4: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd, potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable.

0: llengua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
1: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
0: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi, això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
1: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
2: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors, però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
1: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades,

0: i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys?
1: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment, i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades, i per tant, quan hi han pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint, i a més tens mecanismes per aïllar els punts on hi han les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
0: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
1: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
0: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
1: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector. Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada. Hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, bueno, la majoria de les indústries pues, tenen, han de pagar tant per, tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés i a la vegada també o altres estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau, i calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, doncs cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat i crec que en molts llocs la voluntat de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
0: Carles Conill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre, des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
3: Gràcies, bon dia.
0: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
3: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entrem més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta. Diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra feina cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tots els sistemes de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs, són aquests números tan satisfactoris.
0: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més, per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
3: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no es podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment l'aigua que se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors en aquesta, o errors considerables en aquesta mesura amb la qual es factura el consorci.
0: Un dels camins de futur per al consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
3: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a vegada complex. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potabilització, digitalització, i amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També l'estalvi d'aigua, no? De les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
0: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes als darrers anys ha estat l'auscultació en fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
3: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten doncs, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Doncs ara en aquests moments està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que et passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un report en un correu electrònic, i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tuba fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, pues, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, doncs, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies nostres de subministrament. No? Fins ara, doncs, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
0: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
3: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres la fibra l'ha estat dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, ara la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
0: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
3: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, s'està parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
0: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
3: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys s'han vist una mica... amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa malta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem que hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis d'allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es aniran mantenint, creixent poc, però bueno, anant mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
0: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
0: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes al futur.
4: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
8: Improvisa sopars saludables. Avui us proposo opcions per crear sopars saludables complets, deliciosos i sense complicacions. En aquesta estació de l'any trobem les verdures i hortalisses ideals per fer gazpatxos o amanides o que necessiten una breu cocció. Parlo de l'escarola, espinacs, carbassó, cogombra, tomàquet, pastanaga, remolatxa, pèsol, enciam, espàrrecs, porro, mongeta verda, ceba, albergínia o bleda. Pel que fa a les truites, arriben els colors vius intensos, aquests característics vermells i taronges que animaran els plats, com albercoc, navius, cireres, gers, prunes, nectarines, préssecs, síndria i meló. Un cop teniu clar el que trobareu al mercat, només falta seguir la fórmula per preparar un bon sopar. Primer heu d'escollir la base principal del plat. Un 50% serà verdura i hortalissa. És millor fresca i local de temporada. Però en cas de no ser possible, podeu ajudar-vos de conserves i congelats pels dies que tingueu més pressa o per emergències. Després, heu d'escollir la preparació. Amanides o verdura picada crua, cremes fredes o gazpatxos, sopes o cremes calentes, bullit o vapor, amb estoig de silicona al microones, fetes al forn, saltejades o a la planxa, amb truita o remenats, en forma de pastís o hamburgueses, o, finalment, broquetes, fajites o tacos. Ja només us queda escollir la resta del 50% del plat, que seran fonts de proteïna. Podeu escollir entre ous de qualitat, fruits secs crus o torrats, llavors de girassol o cànem, formatge fresc, tendre o batut, conserves de mol·luscs al natural, musclos, escopinyes i navalles, o de peix, barat, sardines, anxoves, tonyina, salmó o bacallà, i gambes o pop, llegum cuit o en format hummus, tofu, tempe, seità, soja texturitzada o heura, o, finalment, petits filets de peix o de carn blanca, com tires de pollastre a planxa, o un parell de talls de pernil serrà, pernil dolç o gall d'indi de qualitat. Amaniu bé el plat amb olis vegetals sense refinar, espècies, herbes aromàtiques, vinagre o cítrics, i opcional la sal. També opcional, el podeu acompanyar de petites porcions d'hidrats, com trossets de pa integral, un petit grapat d'arròs o pasta integral, quinoa, cuscús o patata i moniato. No oblideu que la beguda principal ha de ser l'aigua i que, si necessiteu fer postre, podeu escollir entre fruita o iogurt natural. Us deixo alguns exemples que triomfen. Tomàquet amanit amb formatge feta i fulles d'alfàbrega fresca, gazpatxo de cogombra i carbassó, més remenat d'ous i espàrrecs, endívies farcides de saltejat de bolets amb gers i nous i anxoves.
9: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
10: Estranger en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
11: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
10: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
9: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Què tal? Com esteu? Comencem No hi ha distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la pilota d'or i el premi de best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025 i dels 16 equips de la Lliga F només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert. Però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix, jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria

0: hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana hem agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja en fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. El primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer el Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs, un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls, altra vegada. Vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca i recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor, això crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants, i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir l'estudi i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estant físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic. I entre tot, doncs, a l'equip s'emporta doncs, una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips, però tot i així cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs, intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'esperçó perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen d'un altre ull, els clubs, els directius de cada club, i que això doncs, és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
2: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
2: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no em havia vingut a veure ningú. Per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us tindré una pregunta amb ells que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
2: Jo crec que sí. Crec que el no tindre aquest pas de juvenil a sènior pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona i després les persones, les jugadores que destaquen una miqueta, doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs, apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
1: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
2: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre, i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt jo quan veig les petitetes a les escoles que van amb les botes de futbol i que quan salten al cadet o quan salten al juvenil no saben què fer, em fa una mica mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Ivet, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canviï.
2: Esperem que sí.
0: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet, un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima, i no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Proximitat.
1: Hola, sóc el Said Esbai, el presentador dels Quatre Rius, el magazín matinal de Girona FM. El programa va néixer l'any 2020. Fem el programa de dilluns a divendres, de 11 a 12 del matí. Bàsicament, producció pròpia, també el presento. M'acompanya el bo de l'Arnau Vila a la part tècnica, però també com a segona veu del programa, que sense ell no es podria fer absolutament res del que es fa o del que hem aconseguit en aquestes temporades. Nosaltres sempre hem sortit bastant del minut a minut. Sí que tractem actualitat, però intentem fer-ho més amb una perspectiva de realitats. Parlem molt de cultura, intentem ser un espai molt obert a llibres, a música, a exposicions, teatre, però també és veritat que intentem posar molt l'accent en aquelles petites històries que ens acompanyen de forma anònima aquí a Girona. Jo sempre he pensat que tothom té una història i tot el dret a explicar-la. Un programa que el vam fer el 17 de juny del 25 amb motiu del Dia Mundial de la Música, que era aquella mateixa setmana, i ens vam inventar que érem els Beatles l'any 1969. Vam organitzar un concert sorpresa en format de programa de ràdio aquell mateix matí a l'oficina de turisme de Girona. Feia molts anys que no s'hi feia res. I nosaltres, doncs, vam treure els trastos, vam fer tot un matí de ràdio allà, convidant a 10 artistes, on intercalàvem petites actuacions musicals i entrevistes, i la veritat és que ho vam aconseguir, i jo crec que és dels programes més bonics probablement que hem aconseguit fer. El retorn amb els veïns de Girona és altíssim, no tant per les trucades que et puguin fer, però sí perquè al final són els protagonistes de moltíssimes històries que expliquem. Anem amb les associacions de veïns, la majoria d'entitats. Sempre que hi ha algú que té una història curiosa i que pot ser interessant de ser explicada, doncs intentem col·locar-ho, i al final són gent que passen pel carrer, entren, et saluden, a vegades et porten a esmorzar, fins i tot. La veritat és que el retorn amb la gent d'aquí a Girona és boníssim. Girona té aquest problema, però a la vegada avantatge, que sempre diem que és un poble. És una ciutat petita, molt petita, realment. I la veritat és que és molt habitual trobar-te, doncs, amb gent amb la que heu compartit ràdio. Jo crec que és fàcil, també pel tipus de ràdio que fem nosaltres, on el que fem sobretot és escoltar històries, intentar donar veu, però jo crec que també la ràdio és això, no? Vull dir, és tota la gent que acabes coneguent, i també, doncs, la gent meravellosa que sempre t'acabes emportant a dins i a fora l'estudi.

0: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. El que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant una setmaneta i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, senyores i senyors. Aquí, Ràdio Molins de Rei, comencem de nou un programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla, que és el nostre programa diari, La Tenora. Us el presenta i us el prepara Pere Païssa. Avui començarem i dedicarem una bona estona del nostre temps a escoltar sardanes dedicades a Mollet del Vallès. La primera es diu Tradicions en Festa i és del mestre Joan Lluís Moraleda. I després Mollet, Punt de Trobada, de Carles Sagarra. Són sardanes interpretades per la cobla Juvenívola de Sabadell.

Hem començat avui escoltant sardanes dedicades a Mollet. La primera es deia Tradicions en festa de Joan Lluís Moraleda i després Mollet, punt de trobada de Carles Segarra. Bé, i continuarem doncs amb aquest compact disc de sardanes dedicades a Mollet. La següent es diu Mollet per sempre, és de Tomàs Gil i Membrado, i després de Carles Rovira, recordant Mollet. Sardanes també interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

La Copla Juvenívola de Sabadell ens acaba d'interpretar Mollet per sempre, de Tomàs Gil i Membrado, i Recordant Mollet, de Carles Rovira. Bé, i continuarem amb aquesta copla, la Juvenívola de Sabadell, amb sardanes dedicades a Mollet. I ara escoltem La Revetlla de Mollet, de Miquel Tudela, i després una sardana més antiga, Sardanes a Mollet, de Jaume Ventura i Tort.

Acabem d'escoltar la sardana La Revetlla de Mollet de Miquel Tudela amb la Cobla Juvenil Badoles de Sabadell. Bé, ara escoltarem una mica de música tradicional per després passar a escoltar la sardana que havíem anunciat abans. Sardanes a Mollet de Jaume Ventura i Tort i després escoltarem Per Mollet, sardana de Ramon Vilà. Les dues també interpretades avui, com altres, per la Cobla Juvenil de Sabadell.

Hem pogut escoltar la cobla Jovenívola de Sabadell, que ens ha ofert Sardanes a Mollet de Jaume Ventura i Tort i Per Mollet de Ramon Vilà. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més, per avui, dedicades a Mollet. Ara escoltem l'Aplec de Mollet de Joaquim Soms i després Primer de Maig a Mollet de Carles Santiago.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la sardana L'Aplec de Mollet de Joaquim Soms i aquesta excel·lent sardana Primer de Maig de Mollet a Carles Santiago. Bé, ara que enviarem per avui i va per acabar, escoltarem el grup de veneres Terra Endins acompanyat per la Cobla La Bisbal Jove de la Bisbal de l'Empordà amb tres sardanes cantades. La primera es diu Palamós Vila Bonica de Josep Viader. Després escoltarem Girona Aimada de Vicenç Bou i Torroella Vila Vella de Vicenç Bou. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un altre i un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maials, deixa un carril tallat direcció Flix. A banda, les obres a la B20, tant direcció Nus de Trinitat com Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. I en clau política, volíem dir, els ministres Fernando Grande de Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però sí que rebrà avui al Palau de Mariveña el president de Ceuta, el Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons els testimonis del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i que els intents de reanimació dels serveis d'emergència no se li ha pogut fer res per salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! Una setmana més, estic molt content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest nostre espai de les restes de sèrie, que avui està dedicat a escoltar algunes cançons relacionades amb la febre, que, com tothom sap, és l'augment de la temperatura corporal per sobre del que es considera normal, i que en el cos humà fluctua entre 35,5 i 37 graus centígrads. Concretament, a l'espècie humana, es considera febre un augment de la temperatura corporal mesurada a l'aixella superior als 37 graus, o de 37,5 si és mesurada al recte. I en el cas de la canalla, cal tenir present que, a causa del seu sistema immunitari poc desenvolupat, els nens, i les nenes, esclar, són més proclius a patir febres elevades. En tot cas, penseu que les febres per sobre dels 40,5 graus centígrads poden alterar proteïnes de vital importància i provoquen estrès celular, infart cardíac, altres infarts, atacs paroxístics i deliris. I dit això, comencem, musicalment parlant, el nostre espai d'avui, escoltant en David Bisbal, que del seu àlbum Hijos del Mar, de l'any 2016, ens interpreta la cançó titulada justament Fiebre.

no ignora, un termòstat és el component d'un sistema de control simple que obre o tanca un circuit elèctric en funció de la temperatura. Doncs bé, el termòstat del cos humà és l'hipotàlam, una porció del cervell que conté una petita quantitat de nuclis amb funcions ben diverses i que, en presència de pirògens transportats per la sang des dels llocs del cos amb problemes, s'activa i s'ordena al cos que generi més calor, de manera que augmenta el metabolisme i que la conserva, amb la qual cosa el fluid sanguini perifèric es redueix i apareix l'escalfament. I ara, els del grup saragossà Héroes del Silencio, format a mitjans dels anys 80 del segle passat, ens ofereixen el tema titulat En brazos de la fiebre, que forma part del seu disc Avalancha, enregistrat l'any 1995.

Els anglesos de la febre en diuen fever. I, com sens dubte sabeu, una de les cançons popularitzades pel malaguanyat Elvis Presley és justament la que du aquest títol de Fever, escrita per Eddie Cooley i Otis Blackwell l'any 1956 i que l'esmentat Elvis Presley va enregistrar tot just va tornar del seu servei militar a Alemanya entre març i abril del 1960 per al seu àlbum Elvis is Back. Ara, de ben segur que us agradarà recordar-la.

Els pirògens exògens són, com ningú no ignora, substàncies externes al malalt que provoquen febre. Pot tractar-se de microorganismes o bé toxines alliberades per aquests, com ara les endotoxines alliberades per alguns bacteris gamma-negatius o altres agents químics. Ara bé, com ens canta tot seguit l'artista mexicà, tot i que nascut a Puerto Rico, Luis Miguel Gallego Basteri, més conegut simplement com Luis Miguel, hi ha un tipus de febre que no té res a veure, tret que algú pugui demostrar el contrari, amb els esmentats pirògens exògens. Concretament, la fiebre de amor, un dels temes del seu àlbum del mateix títol que l'home va enregistrar l'any 1985 i que sona ara mateix.

Si fa un moment us he fet 5 cèntims dels pirògens exògens, heu de saber que els pirògens endògens són, per la seva banda, citocines que indueixen febre, com ara la interleucina. Aquests pirògens endògens convergeixen a una regió cerebral que regula la febre, l'hipotàlem anterior. I una altra febre en la que, pel que jo sé, no intervé cap tipus de pirògens, ni endògens ni exògens, és la que afecta determinades persones boges per un ball de parella colombià i panameny que combina elements melòdics d'origen hispànic, ritmes d'influència africana i components indígenes americans de tipus harmònic anomenat cúmbia. O, si més no, és el que es desprèn de la cançó Fiebre de Cumbia, que el grup mexicà Musicalísimo Fuego Indio, conegut per la seva música llatina, ens canta tot seguit.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Saturday Night Fever, aquí generalment coneguda com Fiebre de la Sala de Noche, és, com tothom sap, una pel·lícula estadounidenca de l'any 1977 i que, per si us interessa, també ha estat doblada al català, que va de l'avorrida existència d'Antoni Manero, un jove novaiorquès d'origen italià de 19 anys que intenta fer divertida gràcies als seus talents de ballarí anant cada dissabte a la tarda a una discoteca on és el rei de la pista. He llegit que de la banda original d'aquesta pel·li, composta de cançons dels Bee Gees, es van vendre 20 milions d'exemplars per tot el món, un rècord que no va ser superat fins 6 anys més tard per l'àlbum Thriller de Michael Jackson. I d'aquesta banda sonora us proposo ara escoltar el tema principal, Night Fever.

I com no podia pas ser d'una altra forma, atès l'èxit internacional de la pel·lícula esmentada, no van trigar a aparèixer personatges disposats a treure'n profit, com ara el malguanyat pallasso, presentador de televisió i cantant mexicà Ricardo González Gutiérrez, més conegut artísticament com Cepillín, que l'any 1978 va editar el disc Cepillín Night Fever, que incluïa la peça que tot seguit poso pel vostre gaudi, és un dir, i que du per títol Fiebre del Viernes en la Tarde.

Si la temperatura axil·lar supera els 37 graus centígrads sense arribar als 38, s'anomena febrícula. Si és entre 38 i 40, s'anomena febre. Si passa de 40 sense arribar als 42, s'anomena hiperpirèxia. I, finalment, temperatures superiors a 42 graus en l'ésser humà solen ser incompatibles amb la vida. Vaja, que malament errai. Bé, si el que teniu és un atac per escoltar l'argentí Norberto Aníbal Napolitano, conegut artísticament com a Papo, cantant i compositor de blues, rock i metal, potser el que teniu és rock and roll i fiebre, un tema que l'home va incloure en el seu àlbum Buscando un amor de l'any 2003 i que sona ara mateix.

Michoacán, com sabeu sens dubte, és un dels 31 estats de Mèxic, a l'oest del país. I el seu nom prové de la paraula indígena Michoacán, que en català significa lloc de pescadors. Es veu que, durant l'època prehispànica, era una de les quatre províncies de la civilització Purépecha i durant l'època colonial va pertànyer a la província de Nova Galícia. Segons que he llegit, a Michoacán, només el 3% de la població parla una llengua indígena, concretament el Purépecha, una de les 62 llengües ameríndies reconegudes pel govern federal. I dit això, us proposo escoltar ara Los Tafiros del Norte, un grup musical mexicà especialitzat en gèneres tradicionals que ens interpreta el tema titulat La fiebre michoacana, que deu ser una d'especial pròpia de l'estat abans esmentat.

cal ser un doctorat en medicina per saber que la febre està relacionada habitualment amb l'estimulació del sistema immunitari de l'organisme i, en aquest sentit, pot ser útil perquè el sistema immunitari superi els agents infecciosos, fent el cos humà menys receptiu per a la replicació de virus i bacteris sensibles a la temperatura. I ara és el moment d'escoltar el madrileny Dave America, que de petit volia ser astronauta i passejar per planetes verges, però que ara ens canta Fiebre como tú, un tema enregistrat l'any 2002.

d'hivern. La febre és un signe comú de malaltia, però no és necessàriament una cosa dolenta. De fet, i com bàsicament ja he indicat al llarg d'aquest espai radiofònic, la febre té una funció fonamental en la lluita contra les infeccions. Aleshores, hauríem de tractar la febre o deixar que segueixi el seu curs? Tot seguit, i tret d'internet perquè jo en aquest tema més aviat em declaro ignorant total, algunes recomanacions per a persones majors de 18 anys amb febre que no arribi als 39 graus i en bon estat de salut general. Per exemple, les que no estan immunocompromeses ni prenen medicaments de quimioteràpia ni s'han sotmès recentment a una cirurgia. Cal descansar i beure molt de líquid. No calen medicaments, però és aconsellable trucar al metge si la febre apareix amb un mal de cap fort, rigidesa al coll, manca d'aire o altres signes o símptomes inusuals. Bé, jo espero i desitjo que tots vosaltres us trobeu ara en plena forma. I per l'eventual cas que esteu un xic enfebrats, us proposo escoltar el grup madrileny de música surf i rock instrumental Los Coronas, format l'any 1991 sota la influència de Dick Dale i The Ventures, que ens interpreta el tema titulat justament La Fiebre, pertanyent al disc Señales de Humo, editat l'any 2017, amb el que m'acomiado per avui, aprofitant la vinentesa per convocar-vos, ja des d'ara, per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb els gats i les gates, tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el Duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del Duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema. The Young Ones, darling, we're the young ones. Una mica equivalent, Cliff Richards, amb el Duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cara a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els Duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del Duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa m'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i m'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2 i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no? Comes a love like this. De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... enfotent-se'n també de la situació a la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir a tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera, doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80, doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors, doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és... doblar-les, rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també, en aquest argot o en aquests, no?, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries,
1: que sí? És un tema molt xulo, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorden, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si no podies dinar, no dinaves.
1: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
1: sí.
0: Almenys
1: sí,
0: té una cosa bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
1: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana dues per veure el capítol i
0: això
1: saber ja com continuava, no?
0: Però és que això ja és impossible, ara ja.
1: Això és molt difícil.
0: Això és que te mata, no?
1: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una altra vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
1: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
1: Sí, exactament. Així que res,
0: Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
1: Ostres, és que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
0: I Disney, potser, o no?
1: I Disney, sí. Hannah Montana, la casa dels súpers, també la família dels súpers.
0: Sí.
1: Bé, i Vendel Pla, també. Mira, que molts potser no els hi pilla a la infància, però a mi sí.
0: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà i llavors
1: jo estava davant de la tele.
0: No es mirava tant això. Bueno, avui tampoc es mira massa. No? Sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogènia, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que, bueno, és una alternativa agradable.

0: que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.
0: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
2: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigtió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigtió ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que es resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
2: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
3: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
2: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
0: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
2: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafanya. Una abraçada.
2: Gràcies.
0: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
0: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de quals treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
4: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Procicat i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
0: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
4: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en la

0: L'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària Merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària Merceria.
1: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, és clar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment, no està previst doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
0: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
2: Moltes gràcies, Tina Forès, des de Cugat Media.
0: Adeu.
2: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
3: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual, a causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu. Les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
2: La paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
3: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. L'iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
2: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
3: Que vagi bé.
2: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
4: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
5: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
4: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
2: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
4: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
2: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
4: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del Seguici Popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Agost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
2: Xulo, va ser xulo.
4: Sí, va ser una diada...
2: Gallina de piel, que deia aquell.
4: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
2: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
4: Exacte.
2: La plaça plena, pel que hem vist.
4: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
2: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
7: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars, després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
8: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
2: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres.
9: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
10: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
9: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
10: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
9: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
10: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
9: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
10: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta, molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores... A Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, almenys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entreanalitzar més en detall.
0: Clar, molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants potser són lloguers de temporada, no? De contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no? Això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
10: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien apujar una mica més el preu i decidien jugar més amb un estudiant que podia no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixen els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
0: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
10: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, es poden permetre pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
0: Clar, el que em comentava just ara, no? Que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar, o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
10: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etc, etc.
9: I el tema de compartir pis, perquè clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones, ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
10: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'excés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que activament et costava 700 euros i tenia quatre dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquent en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
9: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
10: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros. No? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona Ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb tres dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
9: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
10: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cugat, Barcelona Ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut de que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
9: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
10: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etcètera, etcètera. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar. D'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etcètera, etcètera. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però, sobretot, l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
0: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
10: També és important. És molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer demani consells als professionals.
0: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
10: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
2: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus i ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
11: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
12: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que, per tant, han sorgit els darrers anys. O sigui, que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
11: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
12: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no érem tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
11: Moltes d'aquestes festes de nova creació el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
12: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
11: I d'exemples, n'hi ha molts arreu del país.
12: Doncs en el cas de Reus, i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, i a l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès. Són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran amb festes de l'Arbre de Maig arreu del territori que s'han anat reinterpretant. Sí, jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
11: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
2: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
13: Arribarà el moment de descobrir...
2: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
14: Bon dia.
2: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
14: què tal? No passa res, bon dia, què tal?
2: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
14: És així, Ramon?
2: No sentim el Ramon, aquí està el
14: no
2: problema.
14: No sentim el Ramon.
2: Aquí està la cosa.
14: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de pedra de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
2: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
14: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar arrelant o no. També és veritat que potser xoca una mica fes tocar Lleida.
2: Ah,
14: no
2: sé. Sí. Bueno, però ja, la qüestió
14: tot
2: serà...
14: És innovar, tot
2: si
14: és serà innovar.
2: Serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
14: exacte.
2: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
14: Ara ja sí.
2: Perdoneu, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
13: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
2: sí,
13: el 90% ve d'Amèrica.
2: D'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
14: Sí. Exacte, no, necessitàvem...
13: Sí, ara comencem a produir, uh-huh. I bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
14: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
13: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts, i ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, que doncs, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
14: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetre als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centrem en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
13: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
14: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
13: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, al fred d'hivern, no el de primavera, si brotés és igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de, si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
14: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
13: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
14: Vale.
13: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya, una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... no comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulla. Doncs l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
14: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
13: Vosaltres, molt bé.
15: Moltes adeu. Gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
14: Gràcies, bon dia.
15: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances, a partir de les 10:03, més.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Memòria. Hola, em dic Pili García i sóc la directora de Les 6 de Ravensbrück, un podcast de Munt FM que recull la història de 6 lleidatanes que van sobreviure al camp de concentració nazi. Doncs una mica per inconsciència. Sortíem de les eleccions municipals i ens volíem presentar a la primera convocatòria de pitching de la xarxa. Sabíem que una historiadora local havia fet un estudi en perspectiva de gènere i ens vam tirar a la piscina per explicar la història de les 6 de Ravensbrück. El que no sabíem és que aquestes biografies no estaven del tot investigades. És el que hem descobert que s'anomena biografies en construcció. I, de fet, vam haver de fer una gran feina de recerca. Aquesta docusèrie, o docupodcast, com ens agrada anomenar-lo, consta de 16 capítols, 16 episodis, on hi ha participat moltíssima gent, des d'historiadores, testimonis, familiars, periodistes, experts i expertes en igualtat, psicologia, acompanyament al dol, etc. Perquè el que volíem era explicar les seves biografies i aterrar-les al present, perquè a mesura que les anàvem coneixent les 6 de Ravensbrück, ens quedava cada cop més palès que les seves històries encara en ressonaven avui en dia. A nivell personal, les seves vides ens han inspirat i ens han remogut moltíssim. Totes elles eren dones meravelloses, fortes, potents, dones que feien coses, moltes coses i molt importants, i moltes les feien per ideals. I ens agradaria pensar que alguna cosa d'elles se'ns ha encomanat. A nivell laboral, ha estat un descobriment de com ens agrada explicar relats sonors d'una manera nova per nosaltres. Un camí que no deixarem de banda. Per a fer aquesta sèrie de documentals sonors, hem sortit moltíssim de la nostra zona de confort. Penseu que Munt és una ràdio molt petita, amb molt pocs recursos, tant de personals com econòmics, i hem fet una producció molt bèstia pel que és la nostra capacitat. Això ha implicat que treballéssim moltíssimes hores, moltes matinades i, sobretot, buscar recursos sota les pedres. Però no ho tornaríem a fer, és que ho tornarem a fer. Molt sovint pensem en el llegat que podem deixar a la ràdio de proximitat i aquesta sèrie és de les que deixen pòsit, de les sèries que creiem que han valgut la pena i que donen sentit a la nostra feina. I tot i la feinada que per nosaltres ha representat, que de veritat, de debò, que ha sigut ingent, no dubtem que ho tornarem a fer. Repetirem.
16: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa.
20: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C-12 Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B-20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A-2, Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande, Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Marivent el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
19: Notícies en xarxa.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media. Ai, Ràdio Televisió, Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, en pijames, per favor, que mones. En pijames
1: jo...
0: a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta sí. No la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè
1: sí,
0: mola
1: molt,
0: no?
1: Sí, va ser una suggerència de l'Enri.
0: Ah, d'aquell que està...
1: Sí.
0: Però bé que et trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama,
1: sí,
0: ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles
1: sí.
0: d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh? Tu
1: no, a mi val, no. Val. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb el altres sèries, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui
1: Mira. Us
0: estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte. Mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i Disney Channel l'ha mirat també
1: sí.
0: no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: més,
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen.
1: Sí.
0: Saps? Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen. I llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí,
1: sí,
0: que després
1: sí, jo he conegut
0: els famers rodons. Ai, no sé.
1: Tu
0: has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Per tot donar,
1: sí.
0: Les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi, què
1: doncs,
0: més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie, que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també les espies de veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo, perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí, és ben curiós,
0: sí.
1: Però... Està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava
0: sí. Molt.
1: I les espies de veritat, em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat
0: sí. A emetre
1: ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure, em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt
1: sí. Estiuenc,
0: no?
1: Sí.
0: Sí, l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no, perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que
0: Clar. Abans
1: era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas, tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava
1: Ui. Sempre,
2: bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes i bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on
2: sortia. Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry a l'Ornitorrinco, que a mi
1: sí. Fa
0: molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí
1: sí. Tenim
0: cares triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent sí. Total, eh? Sí,
1: però trets sí. Molt característics, sí. Molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Hmm. Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
0: Oh!
1: Increïble, Tom i Jerry.
3: I després, el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim. Que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims.
1: Està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
4: Sí, home, sí. Però sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí,
0: increïbles.
1: Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És
0: són
1: veritat,
0: com a,
1: això.
0: No? Com a que els
1: sí,
0: avis
1: perquè,
0: diuen,
1: de fet,
0: que sèiem a mirar-ho. Digues.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva avi a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, era cinema mut dels anys 20. Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: És veritat, això, és veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
5: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece. One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: Bé.
0: Jo One Piece he intentat veure-la i no m'hi he atrevit mai perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort.
0: De fet, és fort. No, els qui són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí. Sí, sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
4: Sí, sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, eh? Quin munt de records.
1: Sí, sí, sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria.
0: Ah,
1: si voleu,
0: sí.
1: La posem.
0: Va passar del Porriño, ara ja estava, ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria.
1: Ara em perquè em sembla que més ha tingut un petit problema avui.
6: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 20 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
6: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busca un hospital. Feta aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
1: A veure.
6: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Vanity Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan...
0: Claro.
6: Bueno, eren d'Artacan i los tres mosqueteros, no? Bueno, d'aquest estil. I a mi m'agradava molt, molt, molt, molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Ostres,
6: jo n'hi deia. Bon dia.
0: Adéu. Sí que devia ser sueca perquè el Pumuki era un fullet del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale, pues Pumuki. Ni idea. No
0: sí,
1: idea.
0: Sí, una mica, si ara que m'estic mirant, una mica amb un lloc diabòlico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui.
0: Una mica xuqui. Vist ara en perspectiva, però sí, i Vanity Flappy, les ardilles. Sí, sí, és generacional, això.
1: Sí.
0: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, no fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
0: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí,
0: mira,
1: és veritat. Sí,
0: d'animació.
1: Sí, sí.
0: Bé.
1: Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
0: Sí, sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant als oients que a final del programa

0: Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han anat reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Tornem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar un altre protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

I parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots. I aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia. La fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: Lluny d'aquí a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
2: Al nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes. Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Chin-Chan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
1: ¿Estáis listos, chicos?
2: ¡Sí, capitán!
1: ¡Más fuerte!
2: ¡Sí, capitán!
1: Él vive en la piña debajo del mar.
2: ¡Oh, esponja!
1: Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

0: i en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. En un país i avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat. Aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, sí? no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llevallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus, o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algú realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Uh-huh. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algú més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern, doncs, no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això, doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan el nervi està afectat, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant a aquesta sensibilitat. Digues, Núria,
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època? Consells per cuidar-nos.
3: Sí. El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat, de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal, poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals, i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratar-nos molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden s'hi escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no? Moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Una pregunta friqui.
2: Sí?
1: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
1: Ah, mira.
2: Molt bé, paciència. Deixa que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipse de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permeten, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si siguin anem saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Per això que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó i depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació proper del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé. Un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En qual en aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular, en el qual agafarem bastanta imatge, i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió, si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon, segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps, estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho, no? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no es donarà temps, no? I potser serà a posteriori que veurem el resultat, no? I, evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs, clar, evidentment, doncs, quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Mm-hmm. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? Ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició a molt filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, en l'etapa de parcialitat, no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, un 500, un 1.000 o 2.000. I llavors això el considero és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, mm-hmm. Ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat i els posteriors, potser ja no hi arribarem. Estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surten bé es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada, o sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants a l'anell de diamants i les perles de bailes previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure que surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, el que diuen de planta negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tingues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic, he vist puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé...
4: Quico Beltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes enfermetats parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que com a mínim 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Perquè això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també tenim, hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir. Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer? I quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està malalt, canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament. A vegades, si un gos... Jo el treball amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades com vam al veterinari és massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte, que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Torna a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu apropet ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí apropet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I, bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Bretons, Kreisler i Isa. I, bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà... demà divendres. Buah, no sé
3: molt
10: ni
3: bé,
10: quin divisi,
3: saps pitjor que jo, saps pitjor que jo.
10: Sí, demà
3: s'ha
10: divendres.
3: S'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé. Lídia Porta, una abraçada. Fins demà.
10: Una abraçada. Adeu, adeu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement a connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà?
13: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí hi entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
13: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí. O el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, ens apuntem i anem pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també sigueu vosaltres. Sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu. Amb especial incidència, concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta alegant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també els treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvinguts, oients, sigueu novament benvinguts. Avui, per començar el programa, llegirem unes paraules d'en Miquel, Martí i Pol quan parla del seu poble, que tot i que és el seu poble, veureu que té moltes semblances amb el nostre, també. Diu, el poble. El poble és un vell tossut. És una noia que no té promès. És un petit comerciant en descrèdit. És un parent amb qui vam renyir fa molt de temps. El poble és una xafogosa tarda d'estiu. És un parapet damunt la sorra. És la pluja fina de novembre. El poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides. És el petit desfici del diumenge a la tarda. És la família com a base de la societat futura. És el conjunt d'habitants, etcètera, etcètera, etcètera. El poble és el meu esforç i el vostre esforç. És la meva veu i la vostra veu. És la meva petita mort i la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu i de la nostra petita mort. El poble és tu, i tu, i tu, i tot d'altra gent que no coneixes. I els teus secrets, i el secret dels altres. El poble és tothom. El poble és ningú. El poble és tot. El principi i la fi. L'amor i l'odi. La veu i el silenci. La vida i la mort. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

La vida es pot viure de dues maneres diferents. La primera, com si no hi hagués res que fos miraculós. I la segona, com si totes les coses ho fossin.

Tu, que sempre poses un somriure en altres llavis, il·lusió en altres ulls i força en altres braços, fes-me un favor. No t'oblidis de tu, perquè sense les teves ganes en surt més cara a tots els altres ser feliços.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Hem acabat la primera hora i ara donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures del 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim, a Reus, aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que rebrà avui al Palau de Marivent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
1: Notícies en xarxa.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
3: La que escriu.
7: I la que para.
8: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
9: Aquest programa és una remissió.
10: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

El cor de l'home necessita creure en alguna cosa i és per això que crea mentides quan no troba veritats en què creure.

Doncs això ha estat, des de Ràdio Molins de Rei, original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Atenció a la meteorologia, perquè a partir d'aquest migdia i durant tota la tarda es preveuen pluges intenses acompanyades de vent a diversos punts del país. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 per intensitat i acumulació de pluja a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes fortes de vent i també pedra. Per això, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demana ser previsors i extrema la precaució tant en les activitats previstes a l'aire lliure com en les de conducció i a rius i rieres on es poden produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
1: Es preveu que aquest episodi es pugui allargar fins almenys aquesta mitjanit. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I a banda, un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres. Durant aquesta matinada del foc ha afectat un habitatge de l'edifici del costat. A través d'un pati interior, els bombers han extingit l'incendi i s'han hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua ahir a Empuria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa del lloguer de la barca, passarà a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a la Pesada de Tarragona, direcció Castelló de la Plana, continua deixant dos carrers tallats i provoca retencions importants que superen els 10 quilòmetres. A banda, també, un altre accident a la Pesada Montmeló, direcció Girona, també deixa un carrer tallat en aquest punt i abandona variant la 26 a Montegut, direcció Lot, també provoca retencions.
0: Notícies en xarxa.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat, i aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què ha estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot.

I és que sí, com ja vam veure a l'episodi anterior, no tota la història és tan bonica com uns Jocs Olímpics. I avui parlarem d'una història que, tot i que al principi és bastant trista, té un final, doncs, bueno, no us vull fer molt d'espoiler, però ja veureu com acaba. I és que sí, parlarem sobre l'apartheid. Potser teniu alguna idea ja a la ment, potser teniu algun personatge també a la ment, Nelson Mandela, la imatge del puny aixecat, moltes manifestacions... Bueno, ara us explicaré una miqueta més sobre això. Però hem de parlar també sobre què és el que va succeir aquest estiu. De fet, viatgem, per ser exactes, l'estiu del 1994. Però, per parlar i per saber, i com sempre, si escolteu aquest programa, per entendre el que ha passat, hem d'entrar molt més enrere, de fet, unes quantes dècades, perquè, com sempre us dic, els grans canvis de la història gairebé mai apareixen d'un dia per l'altre. I és que es van construint molt lentament, com aquest mateix. En aquest cas, amb decisions polítiques, amb conquestes, amb moltes pors i també amb privilegis d'algunes persones. També podríem dir que hi ha molta injustícia en aquesta història. Ai, i és que per entendre com és que va acabar l'apartheid, hem d'entendre primer com va començar. I sobretot, per què tanta gent va arribar a acceptar un sistema que avui en dia ens sembla absolutament incomprensible. Abans de l'arribada dels europeus, el territori que avui coneixem com a Sud-àfrica estava habitat per pobles molt diversos. Perdoneu la pronunciació en aquest episodi perquè som noms als que no estem molt acostumbrats. I és que un dels pobles que vivia aquí era els Khoikhoi i els Sandviven. Principalment vivien de la ramaderia i també de la caça. Més al nord i a l'est, a diferents pobles bantuts, com els Xhosa o els Zulu, o també els Soto. Aquests havien desenvolupat societats estables que tenien, doncs, agricultura, comerç, estructures polítiques pròpies. És a dir, no era un territori buit, sense res, sense història. Al contrari, hi havia llengües, cultures i tradicions que, tot i que s'han intentat tombar, feia segles que existeixen i segueixen existint algunes d'elles. Tot va començar a canviar el 1652. Aquell any, la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals va establir un petit punt de proveïment al Cap de Bona Esperança. En principi, havia de ser només una escala perquè els vaixells, doncs, poguessin descansar una mica, convertint allò, doncs, en una petita colònia. Van arribar també de grans viatges entre Europa i Àsia perquè aquella petita base, com us he dit, s'havia convertit ja en una colònia. Aquests agricultors neerlandesos, alemanys i francesos, amb el temps, serien coneguts com a boers o afrikaners. Necessitaven terres per cultivar, bestiar per alimentar-se i mà d'obra per treballar. I gairebé sense adonar-se, els primers conflictes amb la població local ja havien començat. Durant els segles següents, aquella frontera va avançar lentament. Cada vegada hi havia més colons. Cada vegada hi havia menys espai per als pobles africans. Les disputes per a la terra, l'aigua i el bestiar es van convertir en el més constant d'aquella casa. I mentrestant, Europa vivia revolucions, guerres i també canvis polítics. El sud del continent africà també es va transformar completament. A principis del segle XIX, una nova potència va entrar en escena, l'Imperi Britànic. Els britànics van ocupar la colònia del Cap durant les guerres napoleòniques i amb el pas dels anys la seva presència es va consolidar. Van abolir l'esclavitud l'any 1834, una decisió que avui en dia ens sembla bastant evident, però que molts colons boers van considerar com una agressió directa contra la seva manera de viure. Molts d'ells van decidir marxar cap a l'interior del país buscant noves terres on mantenir les seves costums i la seva autonomia. Aquest desplaçament és conegut com el Gran Trek, un dels episodis més importants de la història sud-africana. De fet, una dada curiosa és que moltes de les caravanes del Gran Trek recorrien milers de quilòmetres amb carros tirats per bous. Alguns viatges podien durar més d'un any, perquè us feu una idea. Hi havia famílies senceres que travessaven muntanyes, rius i planes buscant un lloc on començar de nou. Aquells colons van crear les seves pròpies repúbliques independents, però la convivència amb l'Imperi Britànic seria cada vegada més complicada. I, de fet, encara es complicaria molt més quan es van descobrir dos dels recursos més valuosos del planeta. Primer, els diamants, i després, l'or. I, de sobte, aquell territori llunyà es va convertir en un dels més desitjats del món. Les fortunes europees hi van posar els ulls. Empreses mineres gegants van començar a aparèixer de cop i volta. Milers de treballadors africans eren contractats en condicions molt dures, mentre una petita minoria acumulava una riquesa extraordinària. L'or de Witwatersrand canviaria completament el futur de Sud-àfrica.
Les mines produïen una quantitat tan enorme de riquesa que Londres no estava disposada a perdre'n el control. Les tensions entre els britànics i els boers van acabar desembocant en les guerres dels boers, entre finals del segle XIX i començaments del segle XX. Aquests conflictes van ser extraordinaris per moltes raons. Els britànics van arribar a utilitzar camps de concentració per internar famílies boers, especialment dones i nens. I més de 25.000 persones hi van morir per malalties i desnutrició. Anys més tard, aquella experiència alimentària va ser un profund sentiment de ressentiment entre molts africaners. Quan les guerres van acabar, britànics i boers van entendre que, malgrat les seves diferències, compartien una mateixa idea. Cap dels dos grups tenia una intenció de repartir el poder polític amb la majoria negra. I així, l'any 1910 va aparèixer la Unió Sud-africana. Sobre el paper, era un estat molt modern, però només una petita part de la població podia participar realment en la vida política. Les primeres lleis de segregació van arribar molt més abans que existís l'apartheid. El 1913 es va aprovar la norma que marcaria el futur del país durant generacions. La Native Land Act establia que la població negra només podia posseir terres en unes zones molt concretes, que representaven aproximadament, perquè feu una idea, el 7% del territori nacional. Pensem un moment. Més del 80% dels habitants havien quedat confinats en una petita part del país, mentre que la resta de terres passaven a ser majoritàriament a mans de la minoria blanca. Aquella llei va provocar expulsions massives, com us podeu fer la idea, molta pobresa i una dependència econòmica que encara avui en dia té conseqüències. Molts agricultors africans van perdre les seves terres i es van veure obligats a buscar feina a les mines o a les grans ciutats. Allà vivien separats de les seves famílies en enormes barracons construïts per les companyies mineres. Alguns només podien tornar a casa un cop l'any. Les seves dones i els seus fills quedaven en pobles mentre que ells passaven mesos sota terra extraient or i diamants que acabarien enriquint mercats de mig món, però no el seu poble. Una dada curiosa és que, de fet, durant dècades molts miners africans no cobraven en efectiu, sinó que una gran part d'aquest salari quedava retinguda fins que acabava el contracte, una manera d'evitar que abandonessin la feina abans d'hora. Era, de fet, una forma de control laboral que avui en dia seria completament il·legal. Mentrestant, també començava a néixer els primers moviments que reclamaven la igualtat, i és que el 1912 es fundava la South African Native National Congress, que anys més tard canviaria el seu nom pel Congrés Nacional d'Àfrica, o l'ANC. Aquella organització, que en els seus inicis només enviava cartes i peticions al govern, acabaria convertint-se en una de les principals símbols de lluita contra l'apartheid. Però encara quedaven moltes dècades perquè això passés. Els anys 30 i 40 van ser un període de les grans transformacions. Les ciutats creixien, les mines continuaven atraient treballadors i la següent guerra mundial havia canviat el món. Milers de sud-africans havien lluitat contra el feixisme a Europa. Molts es preguntaven com era possible combatre el racisme a milers de quilòmetres mentre al seu propi país la discriminació augmentava cada any. Però hi havia una altra realitat. Una part important de la població africana vivia amb por.

havien de conviure. Havien de viure completament separades. Fins i tot van posar nom a aquella idea. Una paraula en afrikaans que significava literalment separació. Aquesta era apartheid. En aquell moment ningú podia imaginar que aquella decisió marcaria la vida de milions de persones durant gairebé mig segle. El que havia començat amb lleis disperses es convertiria ara en un sistema perfectament organitzat, regulat fins al tall i controlat per l'Estat. A partir d'aquell instant, el color de la pell decidiria on podies veure, on podies estudiar, amb qui et podies casar, quina feina podies tenir o quin hospital et corresponia, o fins i tot per quina porta hauries d'entrar. I el més sorprenent de tot això no arribaria de cop. Ho faria llei rere llei, any rere any, fins que un dels sistemes de segregació més sofisticats del segle XX acabaria transformant la vida quotidiana de tot un país.

Quan el Partit Nacional va arribar al poder al 1948, l'apartheid encara era més que una idea que una realitat. Però ben aviat aquella idea es va convertir en una immensa maquinària legal destinada a controlar absolutament tots els aspectes de la vida. No es tractava només de separar les persones blanques i negres, l'objectiu era molt més ambiciós. El govern volia decidir on podia viure cadascú. Qui es podia casar amb qui, com us he dit, a quina escola havies d'anar, què podia

Podries fer, en resum, és a dir, són, bueno, us explicaré més endavant, però absolutament tot estava controlat. La segregació deixava de ser una pràctica habitual per convertir-se en una obligació imposada per la llei. Una de les primeres mesures va ser classificar tota la població segons el color de la pell. Pot semblar increïble, però milions de persones van haver d'estar registrades oficialment com a blanques, negres, de color o índies. Va ser els quatre grans nuclis de separació. Aquesta classificació apareixia als documents oficials i va condicionar tota la seva vida, com si el vostre DNI apareixés blanc, negre, de color o indi. Existien comissions que estudiaven el cabell, el to de la pell, els trets facials o fins i tot amb quines persones es relacionava habitualment. Hi havia famílies que dos germans acabaven classificats en grups diferents, simplement perquè un tenia la pell lleugerament més clara que l'altre. De fet, una de les proves més famoses era l'anomenada prova del llapis. Els inspectors introduïen un llapis entre els cabells d'una persona i si el llapis queia fàcilment, podia considerar-se que tenia un cabell en teoria europeu. Però si quedava atrapat, era un dels indicis utilitzats per classificar-la dins d'un altre grup racial. Avui, com us dic, sembla una barbaritat, però durant aquells anys aquella absurditat tenia i podia, i de fet determinava, el futur d'una persona. Poc després arribarien les lleis que separarien els barris. El grup Arias Act permetia expulsar comunitats senceres perquè el govern havia decidit de cop i volta que aquella zona quedava reservada per una altra raça. Centenars de milers de famílies van perdre casa seva. Un dels casos més coneguts va ser el District 6, a la ciutat del Cap. Era un barri ple de comerços, músics, treballadors, esglésies i mesquites on convivien persones de diferents orígens, com, doncs, com fem avui en dia. El govern, però, va declarar això és només una zona per a blancs. Més de 60.000 habitants van ser obligats a marxar. Les excavadores van destruir cases senceres, carrers sencers i moltes famílies només van poder endur-se la roba que portaven posada. Però si hi ha una llei que simbolitza millor que cap altra el control que tenia l'Estat, eren les anomenades pass laws. Milions de persones negres estaven obligades a portar sempre sobre seu una petita llibreta, el pass book. No era només un document d'identitat, també indicava on podien treballar, quant de temps podien estar a una ciutat i si tenien permís per ser-hi o no. La policia podia, i normalment ho feia, exigir aquell document en qualsevol moment. Si no el portaves o estava caducat o simplement no tenies autorització d'estar a aquell espai, podies ser detingut immediatament. Cada any es produïen centenars de milers de detencions per aquest motiu. I és que moltes persones no havien comès cap delicte, simplement havien caminat pel carrer equivocat. El sistema mantenia un control gairebé absolut sobre els moviments de la població negra i assegurava que hi hagués mà d'obra barata a les mines, les fàbriques i també a les explotacions agrícoles. Mentrestant, com us he dit abans, també segregaven les escoles. I és que l'any 1953 es va aprovar la Bantu Education Act. El mateix govern afirmava obertament que els alumnes negres no necessitaven una educació comparable amb la dels blancs, perquè, segons la seva manera de veure el món, mai ocuparien llocs de responsabilitat. Les escoles rebien molts menys recursos i hi havia menys alumnes més alumnes per aula a la de negres i menys a la de blancs. Tot estava pensat perquè una gran majoria de la població només pogués accedir a feines poc qualificades. Una frase atribuïda al ministre Hendrik Verwoerd, va ser doncs, considerat l'arquitecte de l'apartheid, resumeix perfectament aquella filosofia. El que venia a dir és que no tenia sentit ensenyar matemàtiques o ciències avançades a un nen negre si mai podria exercir professions que requerissin els coneixements. Era una manera de condemnar generacions senceres abans fins i tot que arribessin a l'edat adulta. Però no només arriba a tot això que us he comentat, sinó que també als hospitals, a les platges, als autobusos, als trens, a les biblioteques, als lavabos públics i fins i tot els cementiris estaven separats, o sigui, tot estava segregat. Arreu del país hi apareixien aquests cartells que segurament heu vist algun cop, només per a blancs. Aquest era el títol que hi havia als cartells. Per a milions de sud-africans aquella frase es repetia cada dia desenes de vegades.

I és que moltes platges, encara que estiguessin completament buides, una família negra no hi podia entrar perquè estaven reservades exclusivament per a la població blanca. Al mateix temps, altres platges eren molt més petites i no tenien molts serveis, però podies estar només allà. Per justificar aquest sistema, entre moltes cometes, el govern va desenvolupar una teoria que anomenava el desenvolupament separat. Assegurava que cada grup racial viuria millor, en teoria, si disposava del seu propi territori. Així van néixer els anomenats bantustans, unes regions assignades a diferents pobles africans. Sobre el paper semblaven petits estats independents, però en realitat eren territoris pobres, fragmentats i sense recursos suficients. Milions de persones hi van ser traslladades a la força, no us penseu que la gent hi anava per gust. De fet, va perdre molta gent la seva ciutadania sud-africana i va convertir-se de sobte en estrangers dins del país en el que havien nascut i viscut tota la seva vida. Aquella política permetia al govern afirmar davant del món que la majoria negra ja tenia els seus propis països i, per tant, no necessitaven participar en la vida política de Sud-àfrica. Era una construcció jurídica molt sofisticada, però que pràcticament cap estat del món va reconèixer mai. I, malgrat la repressió, la resistència també creixia, i és que l'ANC, que, doncs, ja us he comentat abans el que era, va començar a organitzar campanyes de desobediència civil. Milers de persones es negaven deliberadament a obeir aquelles lleis injustes. Entraven a les zones prohibides, cremaven els seus passbooks o acceptaven ser detingudes per demostrar fins a quin punt aquell sistema era insostenible. Aquelles propostes eren majoritàriament pacífiques i és per això que es diuen desobediència civil. I s'inspiraven en figures com el Gandhi, que feia dècades abans també havia viscut a Sud-àfrica. I també havien desenvolupat, això sí, la seva pròpia filosofia de la resistència no violenta o el moviment de non-violence. Entre els joves advocats que començaven a destacar dins de l'ANC hi havia un que, mira, era pràcticament molt desconegut. Potser, si us dic el nom, us sona una mica més. Es deia Nelson Mandela. Havia nascut l'any 1918 dins la família reial del poble de Tembu i el seu nom tradicional significava aproximadament el que provoca problemes o el que sacseja la branca d'un arbre. Ningú podia imaginar que aquell advocat acabaria convertint-se en una de les persones més admirades del segle XX. Mandela i el seu amic Oliver Tambo van obrir un dels primers despatxos d'advocats negres de Johannesburg. Cada dia rebien persones que havien estat expulsades de casa seva, acomiadades injustament o detingudes simplement per haver incomplert alguna d'aquestes normetes que us he dit que s'havien inventat. Ai, però el govern tampoc tenia cap intenció de cedir o de fer cas a aquesta gent que es queixava. Cada nova proposta era contestada amb més controls, més detencions i més presència policial. L'ambient es feia cada vegada més tens i aquella tensió acabaria esclatant un dia, el 21 de març de 1960, en una petita localitat anomenada Sharpeville. Aquell matí, milers de persones es van concentrar davant d'una comissaria sense portar els passbook. Volien ser detingudes de manera pacífica per col·lapsar el sistema. El que havia de ser una proposta no violenta, això sí, acabaria convertint-se en una tragèdia. La policia va obrir foc contra la multitud i en pocs segons 69.000 persones havien mort i prop de 200 havien resultat ferides. Moltes de les víctimes presentaven impactes de bala de l'esquena mentre fugien. Les fotografies van donar la volta al món, com us podeu imaginar. Per primera vegada, milions de persones descobrien fins a quin punt arribava la violència del règim sud-africà. A partir d'aquell moment, el debat ja no era només intern. L'apartheid començava a convertir-se en un problema internacional.

La massacre de Sharpeville va marcar un abans i un després. El govern va declarar l'estat d'emergència, va il·legalitzar l'ANC i altres organitzacions polítiques i milers de persones van ser detingudes. Molts dels seus dirigents van haver de passar a la clandestinitat o marxar a l'exili. Entre ells, com us he dit abans, hi havia el Nelson Mandela, que durant mesos es va moure d'un lloc a un altre canviant constantment d'identitat. La premsa va començar a anomenar-lo la Pimpinella Negra, perquè la policia mai va aconseguir trobar-lo. Però aquella situació no va durar per sempre, i és que l'any 1962 va ser detingut. I dos anys més tard, durant el famós judici de Rivonia, seria condemnat a cadena perpètua. Però abans de conèixer la sentència, Mandela va pronunciar un discurs que encara avui en dia és considerat un dels més importants del segle XX. Va explicar que havia lluitat contra la dominació dels blancs, però també contra qualsevol forma de dominació dels negres. Va afirmar que somiava amb una societat democràtica en la que totes les persones poguessin viure juntes amb igualtat d'oportunitats i va acabar amb una frase que faria la volta al món. És un ideal pel qual estic disposat a morir. Aquelles paraules no només definien el seu pensament, també demostraven que el conflicte ja no es podia reduir a una simple qüestió política. Era una lluita pels drets humans. Mandela, però, per això no el va lliurar d'anar a la presó, i va ser traslladat a la presó de Robben Island, una petita illa situada davant de la ciutat del Cap. Durant 18 dels seus 27 anys va estar empresonat i va treballar a una pedrera calcària sota un sol intens que acabaria afectant-li greument a la vista. Dormia en una cel·la d'uns pocs metres quadrats, sense llit i durant molts anys només podia escriure un nombre molt limitat de cartes. No podia tenir moltes visites de familiars i si tenia alguna, doncs només podien durar uns minuts. El govern esperava que amb el pas del temps la seva figura desapareixés i que, mira, que la gent s'oblidés del que havia fet el Nelson Mandela. I és que, de fet, a Robben Island, Mandela i altres presoners van convertir el pati de la presó en una autèntica universitat clandestina. Es compartien llibres, s'explicaven història, economia, dret i filosofia. I molts antics presos explicaven com van acabar a conèixer aquell pati com la Universitat de Robben Island, perquè allà es formaven els futurs líders d'una Sud-àfrica democràtica.

I mentre estava a la presó, el país continuava canviant. L'economia creixia gràcies a aquestes mines d'or, els diamants, el carbó i el platí. I les grans empreses internacionals feien negocis milionaris amb Sud-àfrica. Però al mateix temps, la desigualtat augmentava molt. La majoria negra continuava sense poder votar, sense poder decidir sobre el seu futur, i amb unes oportunitats enormement limitades. Aquella situació començava a ser cada vegada més difícil de justificar després de tenir en context que hi havia hagut la Segona Guerra Mundial i tot el món estava parlant, doncs, i com era normal, sobre els drets humans i la democràcia. I és que l'any 1976 arribaria un dels altres moments claus que jo us dic aquí. I és que el govern va decidir que moltes assignatures de les escoles per alumnes negres s'haurien d'invertir obligatòriament en africans, la llengua de la minoria blanca africana. Per a milers d'estudiants, allò va ser la gota que va vessar el got. I el 16 de juny, desenes de milers de joves van sortir als carrers del barri de Soweto per protestar pacíficament. La resposta policial de nou va tornar a ser devastadora. Els agents van disparar contra els estudiants. Una de les fotografies més conegudes del segle XX mostra un jove anomenat Héctor Peterson, de només 12 anys, sent transportat en braços després d'haver rebut un tret. Aquella imatge va aparèixer a diaris de tot el planeta i va commocionar milions de persones. Les protestes es van estendre durant mesos i les víctimes, doncs, es van comptar amb centenars. I, de fet, és que cada 16 de juny a Sud-àfrica es commemora el Dia de la Joventut, doncs, justament per recordar aquells estudiants de Soweto. Aquella data continua sent una de les més importants del calendari nacional perquè simbolitza el paper fonamental que els joves van tenir en la lluita de la llibertat. A partir d'aquell moment, la pressió internacional va créixer d'una manera extraordinària. Ja no hi havia on pot justificar això després d'haver disparat a nens de 12 anys. L'esport també es va convertir en un dels camps de batalla més importants. La selecció sud-africana va ser expulsada dels Jocs Olímpics. No podia participar en moltes competicions internacionals i fins i tot grans músics rebutjaven actuar al país. Anys més tard, la cançó Sun City, interpretada per desenes d'artistes internacionals, denunciava precisament aquesta situació. Però la violència no va disminuir. A l'interior del país va augmentar i molt. Durant els anys 80 hi havia manifestacions gairebé cada setmana. Es declaraven constants estats d'emergència. Les detencions sense judici i també empresonaments sense judici eren bastant habituals. Els periodistes estrangers trobaven enormes dificultats per explicar el que estava passant. No hi havia molta llibertat de premsa, que diguéssim. Però també hi va haver un altre factor important i és aquí on enllacem en tot el que us porto explicant en els programes anteriors. La Guerra Freda. La Guerra Freda estava arribant al seu final, perquè durant dècades alguns governs occidentals doncs, havien mantingut una relació relativament bona amb el règim sud-africà doncs, perquè el consideraven un aïllat. Però quan aquell equilibri internacional va començar a desaparèixer, el suport diplomàtic també es va reduir bastant. És aquí on arribem l'any 1989, no fa molt d'això, on va arribar a la presidència el Frederick Willem de Klerk. Era membre del mateix Partit Nacional que havia defensat l'apartheid durant dècades. Molt pensaven que res canviaria, però el nou president, perdoneu que us digui, va arribar a una conclusió molt diferent. El sistema era econòmicament insostenible, políticament inviable i internacionalment impossible de mantenir. Sud-àfrica necessitava un nou camí. I al febrer de 1990 va pronunciar un discurs que va sorprendre el món sencer. Va anunciar la legalització de l'ANC, la fi de moltes restriccions polítiques i, sobretot, una notícia que ningú esperava tan aviat. I, amb la legalització d'aquest partit, Nelson Mandela seria alliberat. L'11 de febrer de 1990, després de 27 anys empresonat, Mandela va sortir caminant de la presó de Victor Verster, agafat de la mà de la seva esposa Winnie. Les televisions de tot el planeta retransmitien en aquell moment el directe. Per a milions de persones simbolitzava molt més que la llibertat d'una persona. Representava la possibilitat de que el país tornés a començar de nou.

I això és el que us haig de dir, el més difícil encara havia d'arribar. Molts tenien por d'una guerra civil. Hi havia grups d'extremistes blancs que rebutjaven qualsevol negociació. Però també hi havia moltes tensions entre diferents moviments negres. Les armes continuaven molt presents al país. La desconfiança era enorme. Però tant Mandela com de Klerk van decidir continuar parlant, fins i tot quan semblava impossible arribar a un acord. I després de 4 anys de negociacions, el 27 d'abril de 1994, Sud-àfrica celebrava les primeres eleccions amb sufragi universal. Per primera vegada, tots els ciutadans adults podien votar independentment del seu color de pell. A les cues davant dels col·legis electorals feien doncs, diversos quilòmetres. Moltes persones esperaven durant hores sota el sol. Alguns avis explicaven fins i tot emocionats que havien nascut sense poder votar i que aquell era el primer cop que ho podien fer. De fet, es calcula que al prop de, més o menys, 20 milions de persones van participar en aquelles eleccions històriques. En molt pobles remots es va utilitzar helicòpters, vaixells i vehicles totterrenos per portar urnes fins als llocs més allunyats. Nelson Mandela es va convertir en el primer president negre de la història de Sud-àfrica, però el seu primer gran repte no era governar, era evitar que el país caigués en una venjança. I, sorprenentment, en lloc d'impulsar represàlies contra els antics dirigents del règim, va apostar per un procés de reconciliació. Va néixer així la Comissió de la Veritat i la Reconciliació, que la presidia el mateix arquebisbe Desmond Tutu. Les víctimes podien explicar públicament que havien patit i els responsables de greus violacions dels drets humans podien obtenir l'amnistia si confessaven tota la veritat. Aquell model, de fet, continua sent objecte de debat avui en dia. Alguns consideren que sí, que va servir per evitar la nova guerra, però que moltes víctimes no van tenir ningú tipus de justícia. Però bueno, cal dir que va ser un experiment únic en tota la història contemporània. Una de les imatges més recordades arribaria, això sí, l'any 1995. Sud-àfrica organitzava la Copa del Món de Rugby, un esport identificat tradicionalment amb la minoria blanca. Contra tot pronòstic, Mandela va aparèixer a la final portant la samarreta de Springboks, el mateix símbol que durant molts anys els negres havien rebutjat. Amb aquell gest volia enviar un missatge molt clar. La nova Sud-àfrica pertanyia a tothom. Però acabar amb una llei és molt més fàcil que eliminar les seves conseqüències. Encara avui a Sud-àfrica continua sent un dels països més desiguals del món. Moltes comunitats continuen vivint els mateixos barris creats durant l'apartheid. Les diferències d'ingressos d'accés a l'educació o a l'habitatge encara són enormes. I la reconciliació política va arribar molt més ràpid que la igualtat econòmica. Però sí que és veritat que la transformació no va ser extraordinària. Sí que és un país que havia viscut gairebé durant 50 anys amb una discriminació molt gran i que, a més, era legal. Ai, però no va ser, com us deia, un camí perfecte, ni molt menys. Però sí que us hem de dir que continua sent una de les transicions polítiques més admirables del segle XX. Però què ens va ensenyar llavors aquest estiu de 1994? Doncs potser que cap sistema, per poderós que sembli, és etern. Que les lleis poden dividir a persones, evidentment, però difícilment poden apagar el desig de la llibertat. També que una fotografia, una cançó o un discurs poden canviar la història. I també que la reconciliació no significa oblidar el passat, sinó atrevir-se a construir un futur diferent. Així que avui, quan veiem les llargues cues d'aquests primers votants o les imatges de Nelson Mandela saludant a una nació que intentava començar de nou, costa imaginar que només unes dècades abans tot allò semblava impossible. Però va passar, perquè de vegades els estius semblen un mes que acaben convertint-se en aquells moments que transformen sempre. I potser mai ens imaginaríem que un estiu d'aquests pot canviar un país per sempre. I, sens dubte, aquell va ser l'estiu que ho va canviar

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
1: Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central, i a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total, ofereix 15 milions d'euros.
1: Atenció, nou desallotjament de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
1: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
1: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
1: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esport, Joel Gómez. Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so i el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i el Barguell. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut, malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell, ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200%, si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas, es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
1: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
1: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
1: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electrocaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà a destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
1: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comprar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
19: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala astrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
18: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
20: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
18: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
1: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat. Fons

0: ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
1: I us ho diem, en titulars, Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
0: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
1: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
0: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
1: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
2: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia 2 mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
3: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, reitero, serveis socials té individualitzat cas a cas i, per tant, fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i, en qualsevol cas, garantir això. Garantir bé recursos també, demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas, avui hem fet aquesta gestió.
2: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
1: 12 minuts, ja arribem a 2:45. I l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
0: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
1: És una crònica de l'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
4: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
5: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
4: La campanya ja està en marxa i una 50ena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
1: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
6: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Marimuntanya... Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la festa de la Germandat, Ocasa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
7: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catedrata, no. Són amics

0: instructors que per mi han sigut m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
1: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
0: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
1: També hi ha lloc per a una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
2: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15 i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambús. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Caproig. Laxambús tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986. I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges. El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
3: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
2: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
3: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
2: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or. I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils. Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot. Com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
4: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
5: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
4: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
6: La veritat que els dos equips m'han fet les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
4: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
7: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
4: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la sisa joventut ha incorporat al base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
2: Doncs gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més.

0: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat, poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars, oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
6: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total, ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
7: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació,
6: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
9: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
9: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
9: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
2: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
2: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
2: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
7: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
2: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotó elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
7: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar en una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
2: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
6: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
2: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
6: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
2: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
6: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
2: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
2: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
2: En punt 3:45 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Desper.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ogassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
20: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior, amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
21: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
20: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
22: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
0: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. El que un excursionista polonès ha mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
1: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
1: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
1: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi a un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
1: Els fets han tingut lloc a 1:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
5: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
5: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
8: En aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un bon. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
5: També hi ha lloc per a una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Ja arribem a les 3 per començar. Els Lacs en Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
24: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
1: Lacs en Busto, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
2: Ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: L'Axa Busto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
4: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Carolyn Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
9: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
4: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
4: En bàsquet, Marc Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
11: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
4: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Tanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

walking in the footsteps of the past. There's a blood stain

0: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que replantegi per mínim que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
1: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: DIF va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava a l'Alt Empordà el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets ostequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten

Guió i muntatge musical, Albert Pérez i Puig. Amb bo d'orquestra. Amics, amigues, benvinguts amb O d'Orquestra, aquest programa dedicat a la música d'orquestres que us oferim aquest estiu. Està conegut com el pare de la música exòtica. Ell és Martin Denny, nascut a Nova York l'any 1911 i mort a Honolulu, Hawaii, el 2005. Intèrpret de piano i compositor, va viatjar gairebé per tot el món, fet que el va influenciar en l'ús de percussions especials, exòtiques, si més no, per a les oïdes occidentals. Els seus arranjaments eren molt imaginatius, transformant cançons populars. Els seus primers treballs, amb el títol Exòtica, es van registrar l'any 1956 i editat l'any següent. Tot just presentat al públic, va rebre una molt bona acollida, arribant a les llistes d'èxits. Els seus treballs discogràfics, molts d'ells amb paraula exòtica en el títol, arriben fins l'any 1982. Posteriorment, les reedicions han arribat fins l'any 2007. Us presentem a Martin Denny i els temes dels seus àlbums Forbidden Islands. Hem obert amb Cobra. Ara seguim amb Port-au-Prince, Little China Doll i Sim Sim.

Seguim amb temes del treball discogràfic de Martin Denny, Enchanted Islands. Seran els temes Return to Paradise, Beyond the Sea i seguirem amb el tema Trade Winds.

Seguim amb temes inclòs a l'àlbum Enchanted Sea de Martin Denny, com per exemple My Isla of Golden Dreams, Stardust i Song of the Islanders.

I amb aquest tema tanquem amb el d'orquestra dedicat avui a l'orquestra de Martin Denny i la seva música exòtica. Amics, gràcies per l'atenció i us esperem el proper. Fins aviat.

0: Bona tarda, són les 5, us parla Javier de Gea. Totes les persones i empreses censades a Barcelona que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts està oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre del 2028. Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. Ho explica el tinent d'alcaldia, Jordi Valls.
1: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
0: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista pel 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries. Continuem parlant de mobilitat i és que el Parc de Turismes de Catalunya va registrar una edat mitjana de 14,2 anys durant el 2025 i s'envelleix en comparació als 14,1 anys que notava l'any anterior. Tanmateix, els turismes que circulen per carreteres catalanes amb més de 15 anys representaven un 45,2% del total del parc automobilístic el 2025, una xifra més baixa que el 45,7% d'un any abans. També es redueix la quantitat de vehicles comercials amb 15 anys o més i els vehicles antics de tipus industrial. En canvi, els turismes totalment elèctrics van arribar a una quota d'un 1,3% al parc català, 4 dècimes més que el 2024. Tanquem el capítol de motor amb la notícia que el govern preveu que l'any 2029 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que actualment se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 609 vehicles descarbonitzats, 160 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. L'alcaldable de RACE a Girona, Marc Puig Tió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat, després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys i en declaracions a l'ACN, Puig Tió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
1: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
0: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política, basades en enregistrar, editar i difondre converses privades. I precisament Esquerra ha preguntat aquest dijous al govern si demanarà a l'Europol la retirada de l'independentisme català de l'informe sobre terrorisme a la Unió Europea. Els republicans han sol·licitat que aclareixi també si tenia constància de la informació que l'Estat va traslladar a l'Europol per justificar la reincorporació del moviment per la independència a l'estudi sobre terrorisme. La diputada de RACE, Laia Canyigaral, portaveu a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública, reclama al govern que actuï amb determinació davant una vinculació greu i injustificada, que de retruc perjudica la imatge de Catalunya i l'independentisme. SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 també han reclamat a la Generalitat, en aquest cas, que retiri el projecte de prolongació de la carretera que haurà d'unir Blanes i Lloret de Mar. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per allargar la carretera fins a Lloret i des de les entitats ecologistes retreuen que ja s'hagin redactat fins a 5 projectes diferents sobre aquesta carretera i per això creuen que és un malbaratament de recursos públics. Per això exigeixen a la consellera Sílvia Paneque que destini els diners que suposaria construir aquest tram de carretera a la millora del transport públic. Passem ara al balanç del temporal que viu Catalunya aquest dijous i és que l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics violents està tenint conseqüències notables en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, que ha obligat a tallar alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres o similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. S'ha habilitat transport de carretera per cobrir el tall de l'R3 i estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 i a més també la R13 i la R14. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: aquí.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chip.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chip.
1: Seguim amb sessions del Generació Chip. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chip que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts a un nou Generació Xic. A una nova història d'això que ens agrada tant, que és compartir amb vosaltres junts tota aquella música que ens agradava, que ens agrada i que ens agradarà sempre per tota la vida, que és aquella feta durant els anys, les dècades aquestes que nosaltres enquadrem entre el 1980 i el 1999. És veritat que hi han cosetes de principis dels 2000, doncs, que també ens fan patxoca. I que a vegades posem coses de finals dels 70 que també, doncs, ens van tocar una mica. Però, diguem que la nostra generació ha crescut amb això, en els autos de xoc i a sentir el que posaven aquelles músiques de discoteca que posaven aleshores. O quan començàvem a anar a les discoteques, teníem aquella edat ja, a partir dels 16, deien que era l'edat legal. Va, aixequeu la mà tots aquells que amb menys de 16... Com anaven, les fotocòpies dels DNIs? Plastificades i tot perquè semblés més. Ai, senyor, que encara ens fotran a la presó. Doncs sí, fèiem coses d'aquestes, què vols que et digui? Per poder entrar a les discoteques, perquè la música de discoteca era la que sonava en aquella època dels 80 i els 90. Els 80 potser més italo-disco i després doncs, més eurodance, i aquella música ja més vinguda després, a partir dels 90, potser més de països més amunt, o d'Estats Units, o de països més nòrdics. Bé, tot això ho anirem repassant, que és la feina que ens agrada fer aquí al Generació Xic. Una feina que fem compartida amb vosaltres gràcies a Instagram, el perfil que tenim allà, les xarxes, amb l'arroba al davant, Generació Xic, tot junt, perquè ens seguiu. Compte, ja ho saps, ho dic sempre, compte si ens segueixes, que nosaltres tampoc no sabem ben bé on anem, a veure on anirem a parar tots junts, però que sí que és veritat que aquí, en aquestes xarxes, doncs a vegades doncs, ens recordeu o ens demaneu cançons i dieu, hosti, jo volia sentir... No sé, aquella cançó que a vegades, doncs mira, que potser la que fèiem el meu primer amor. Oh, aquells primers amors, aquells amors d'institut dels 15 anys, per exemple, per exemple.
0: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: Doncs aquí al Generació, amb un servidor de tots vostès, que en deien, doncs fem aquestes coses... de portar-te cançons com aquesta del Black amb aquest Wonderful Life, perquè és el que volem, que tinguis això, una vida absolutament meravellosa.

una vida meravellosa, el que ens proposa, el que ens demana, el que ens deia en Black, amb aquesta... Bueno, una vida que ell no va acabar tenint, ja saps que va morir de ben jove, o més jove del que li tocaria, amb un accident de trànsit. Aprofito per dir-vos, com sempre, compte la carretera.

Colin Burcombe, que és com realment es deia, tot i que el coneixíem com a Black. I que, com us deia, va morir el 2016 d'un accident de cotxe. El 86, però, ens portava aquest Wonderful Life, un dels seus temes mítics i amb els que hem començat el Generació Chic d'avui. I estem d'homenatges, perquè aquesta que ve ara, home, doncs aquesta setmana sí que la volia posar, perquè el show no s'ha d'acabar mai, l'espectacle no pot acabar mai. I encara que ens marxés també abans d'hora amb Freddie Mercury, tenim això, The Show Must Go On, aquesta dels Queen. Després t'explico tota la història de la cançó.

que el show, l'espectacle, no ha de parar mai, ha de continuar sempre, sempre, sempre. Això és el que ens deia aquesta cançó dels Queen, una cançó composada pel Brian May, que va composar com quan ja estaven gravant el seu àlbum Innuendo. De fet, aquesta cançó apareix a l'àlbum Innuendo i està gravada amb la veu de Freddie Mercury. T'explico tot això perquè, a veure, posem en situació, era... això ho gravaven durant el 91, a finals del 91, estiu, finals d'estiu del 91, i Brian May veu que doncs, el Freddie Mercury ja molt avançada la seva malaltia. Ja sabeu que va morir un 24 de novembre d'aquell any 91. Encara va tenir temps de posar-hi veu en aquesta cançó, una cançó que no va arribar a tocar mai o cantar mai en directe. De fet, les notes altes les va gravar el mateix Brian May, perquè doncs, el pobre Mercury doncs, anava ja molt justet de forces. El Brian May el que diu amb aquesta cançó és això, que l'espectacle ha de continuar, i de fet va continuar. Aquesta cançó la van cantar en directe en el primer concert d'homenatge que es va fer a Freddie Mercury, i qui va posar la veu en aquell directe va ser Sir Elton John. The Show Must Go On, així doncs, si aquesta cançó sí que bé està gravada en la versió d'àlbum, en aquesta, de fet, és l'última cançó que apareix a Innuendo pel Freddie Mercury, no la va interpretar mai en directe. Va, posem-nos amb coses així com més, no? Què et sembla? Sí, perquè si no... aquest puntejat de

bé, que si està a la platja, el que et deia, també s'hi està bé. Quan no cal anar-hi a l'agost, quan hi va tothom. On the beach. Doncs en Chris Ruia també ens proposarà, per què no, anar-hi ara, a la platja. Podem anar-hi ara? On the beach. Si està millor, també s'està més tranquil, què vols que et digui? Una de les guapes d'en Chris Ria des d'un àlbum que també es diu On the Beach i que és de 1986. On the Beach. Anem a una cançó que, si bé no és originària d'aquest grup femení, és guapo perquè elles són un grup femení que fa una versió d'un altre grup femení, és l'Eternal Flame. Elles són les Atomic Kitten i aquest Eternal Flame de les Bangles.

aquestes noies que es diuen Atomic Kitten fan aquesta versió d'unes altres noies que són les Bangles. I és xulo. Si les Bangles són doncs dels Estats Units, aquestes venen des d'Anglaterra i et regalen aquesta versió que té un toc així com més la dels Bangles, potser era més baladota. I aquesta té aquest, no sé, que és un mezzo tempo, això, li diem per sota. Do you feel my heart beating? Do you understand? Va, pues sí, mola. Per què no? És aquells mitjos temps que ja et comencen a fer ballar una mica, a fer moure les cames. Aquests ritmes així que no són exactament, doncs, sac-pac, però que, mira, aquests, per exemple, des de Suècia, els Ace of Base. Això es diu The Sing. Una de les bones, de les grans, de les guapes d'aquesta colla sueca que ens estimem tantíssim aquí, el Generació Chic.

El que et deia, els hi tenim un especial carinyo als Ace of Base. Potser perquè la primera cançó que va sonar quan vam començar el Generació Chic va ser una dels Ace of Base. No aquesta, eh? Aquesta és de 5. I potser per això ens agraden tant, no ho sé. O també podria ser simplement perquè la seva música és absolutament excepcional. Música que té aquest toc, no ho sé, perquè si són suecs i tots els suecs tenen aquell toc una mica, què, una mica ABBA, potser. Potser és per això, eh? Però, no ho sé, li tenim aquest toc divertit i ens agrada, com les cançons, per exemple, d'aquesta... aquests sí que ens agraden també molt, són d'aquí. Es diuen Amistades Peligroses i ens deien que estan per tu. Sí, senyor, estoy por ti.

Això em deien, no, abans, quan estaves a l'escola, aquest està per tu. Sí, era així, o va per tu. Estoy por ti. Perquè podem deixar-nos de bastant...

Doncs vinga, a muerte. A mort amb els Amistades Peligroses. Amb la Cristina del Valle, amb l'Alberto Comesaña. I amb aquest Estoy por ti, el seu gran èxit del 91, d'un àlbum que es deia Relatos de una intriga. I aquestes cançons carregades de... Com en deien això els especialistes? De TSNR? Sí, això exactament. Tot el que feien els Amistades Peligroses era absolutament això. TSNR en estat absolutament pur. Oh! Una mica de música sí que em sona caribenya, eh? Clar que sí, amb el Carlitos Santana, aquí acompanyat del Rolf Thomas, amb aquest smooth, amb aquest fum que ens surt de dins i que ens fa ballar a ballar.

La guitarra, aquest sí que sap tocar la guitarra. Vaja, si en sap. En Carlito Santana, Carlos Santana. Des d'un àlbum de 1999 que es deia Supernatural, de forma natural, hi ha gent que toca la guitarra així, perquè mira, els hi surt de dins. No com jo, que a mi em dones una guitarra i noi. No la rascarem bé, no. I molt menys com el gran Carlos Santana. Aquí, acompanyat del Rob Thomas amb aquesta cançó, que això es diu Smooth. És que fins i tot sap greu... Sap greu, doncs, parlar sobre d'aquesta guitarra d'en Carlos Santana. Ai... Va, què, anem amb, amb uns de casa. Uns que, ja saps, que ens els estimàvem moltíssims, ens els estimarem sempre. Mira, aquí també hi ha un punteig de guitarra guapo, guapo, eh? No sé si és el Persal aquest, no. No ho sé, jo diria que no. Ell no era aquest. Anem amb les quatre barres, encara que siguin de bar.

sempre ens ha agradat, sempre hem sigut molt de la gent que ens mira als ulls. I tampoc no hem sigut mai de discursos. Això sí, sempre hem sigut molt de ser a les barres. Mira'm els ulls, vull quatre barres, encara que siguin de bar, un al·legat aquí una mica, què? Tenim aquí un toc polític, parlem d'una mica de política. Jo em sembla que era una mica, doncs, era els inicis, aquesta cançó, aquest de... Encara que siguin de bar, d'aquestes quatre barres. Des del Quina nit de 1990. En Pep Sala i el Carles Sabater, el Carles i el Pep, el Sau. Perquè ens agrada la gent que ens mira els ulls. I ells sempre van anar, doncs, molt de cara. Sí, senyor. Mira'm els ulls, fes el favor de mirar-me els ulls, va. Va.

Canviem de rotllito i ens n'anem amb els Black Box, aquesta veu super espectacular. Aquí sí que tenim música de discoteca per un tu, eh? Això sí que és autèntic, autèntic. Black Box, I Don't Know Anybody Else, de 1990, també des del Dreamland.

Música de club, música de ball, música de discoteca en estat pur. Una mica d'eurodance, eh? Una mica de house music, també, si vols dir-li així. I don't know anybody else. Doncs no sé si hi ve algú més, o aquest I don't know anybody else, amb la veu fantàstica i brutal de la Martha Wash. Come on, come on, come on, come on, come on. Unibody else.

de les cançons més bestials d'aquesta formació Black Box. Una formació d'aquestes que surten, doncs, potser de la mà de productors, però que després necessiten una veu important, una presència. I això és el que van fer, doncs, aquesta colla, perquè això és una producció italiana que va sortir, doncs, això, a principis dels 90, però que això és un DJ, el Danilo da Boli. També el Valerio Semplici per aquí, però el que sincerament els dona aquest toc bestial, sobretot en aquest Dreamland, que és aquest àlbum de 1990, doncs és la veu brutal de la senyoreta Martha Wash. Amb uns tons altíssims que no hi arriba ningú. Perquè al final el que es necessitava era això, una bona producció, però després, doncs, o bé algú que cantés molt bé, que tingués una veu com la Martha Wash, que ja ho veieu aquí com peta això, o bé algú que tingués una presència que diguis, mira, doncs, a lo millor de cara a la presència, no ho sé. Boys, boys, boys. I això passava també amb una altra italiana, la gran Sabrina Salerno, que ens, mira, doncs ens portava, això és un tema molt d'estiu, eh? O potser el que fa d'estiu és que recordem aquella piscina i aquell biquini blanc. Sabrina, boys, boys, boys, què? Vinga, tots a cantar i a saltar. A saltar, a saltar, depèn quines, no salteu massa, no podem, eh? Que tenim aquí uns referents amb aquesta cançó i si us foteu a saltar, que és que, clar, no sé... Sabrina, boys...

el meu cariñito. If you wanna be my love. If you wanna be my baby. I'm looking for a good time. I la piscina i el biquini. Va, totes aquestes històries que... Què, anem plegant o què? Sí? Anem, va, anem cap al final. Estem festius amb la Sabrina. Acabarem molt més festius amb l'Alaska, el Videogara, i els Dinarama, i aquest ni tu ni nadie. Una altra d'aquelles cançons que jo sé que després us poseu a cantar i a saltar per la cuina, perquè la coneixeu, la sabeu, i perquè si no direm que ho fas molt malament.

0: Una de les grans obres mestres d'Alaska i Dinarama, liderats, evidentment, per la Alaska, però sense oblidar que sempre darrere l'Alaska, amb els Dinarama, doncs, hi havia les figures del Carlos Berlanga o el Nacho Canut. Carlos Berlanga ja ha desaparegut i Nacho Canut, que encara segueix col·laborant, evidentment, amb Alaska. Olvido Gara, ja ho saps, que és nascut a Mèxic, però que l'hem tingut aquí de sempre, de tota la vida. I Mil campanes que suenen en mi corazón, una de les... Jo no ho sé, potser sí que diríem que és de les més bèsties de l'Alaska, no? Des del Deseo Carnal de 1984, la cançó que ens ha servit per arribar al final del programa del Generació Xic d'avui. Recordar-te, com sempre, que tenim una història a Instagram, on ens pots dir cosetes, si vols, sí. Ens agrada que en vinguis i ens diguis coses. Nosaltres tornarem la setmana que ve.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Xic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Nova actualització del temporal que viu Catalunya aquest dijous. Tot i que el front més notable ja ha passat, a hores d'ara es mantenen algunes comarques en alerta i destaca l'avís en grau de perill màxim de 6 sobre 6 que es troba al Pallars Jussà i a l'entorn del Montsec, a més del perill alt de l'Alt Urgell. Plogui o no, ara mateix, nombroses zones viuen en aquests moments les conseqüències de la pluja i els fenòmens meteorològics violents que s'han acumulat durant les darreres hores. De fet, el telèfon d'emergència 112 notifica pràcticament 400 trucades durant aquesta tarda, relacionades amb les tempestes i el fort vent. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, amb afectacions en alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions de la xarxa ferroviària. Ja s'ha habilitat transport per carretera per cobrir el tall de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a les vies, però també estan tallades la línia R11 entre Maçanet, Massanes i Girona per afectació a les catenàries i la línia RL4 per inundació. I continuem amb més conseqüències del temporal, ja que els bombers han informat que estan fent seguiment per la caiguda de llamps i dels avisos per columnes de fum que han anat sorgint durant tota la tarda. Segons el cos, s'han hagut de repartir una vintena de dotacions entre els diferents focs provocats per llamps. Situats a Sant Fost de Camp Centelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Villallaons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. I els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, així com 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han traslladat a aquest home a un centre hospitalari. Han estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets i el cas està sota secret de les actuacions. Canviem ara de tema. La Generalitat ha confirmat aquest dijous 2 nous casos positius de pesta porcina africana a Barcelona i a Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325, el 96,5%, han estat negatius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Dijous marcat pel temporal que ha viscut Catalunya. Després d'una tarda molt moguda, el Meteocat fa seguiment i manté l'alerta per pluja i fenòmens meteorològics violents als voltants de la Serra del Montsec, a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, i també per nous nuclis que entren pel nord-oest, a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i del Pla de Lleida. Els serveis de tram d'emergència es mantenen actius per diferents avisos relacionats amb les tempestes, la calamarsa i el fort vent, i els bombers continuen treballant amb una trentena de dotacions en els diferents incendis que s'han produït durant la tarda causats per llamps. Es mantenen actius a Sant Fost de Campsentelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Vilalleons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. El Servei Català de Trànsit informa que encara hi ha afectacions en diversos trams de carreteres per vessals o inundacions, que han provocat talls parcials o totals de les vies. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. Ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Manlleu i Torelló després de retirar l'arbre que hi ha caigut a la via. Segons ha apuntat Adif, també s'aniran recuperant gradualment les freqüències de pas en altres trajectes afectats per problemes a la catenària o inundacions. Tot això el mateix dia que una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats de matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat aquest matí a l'empresa que es replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. DIF està ara analitzant la situació per reprendre les obres quan sigui possible i segur. Les reaccions dels veïns no s'han fet esperar i el veïnat, que espera ser reallotjat perquè els edificis tenen aluminosi, està pendent d'una reunió amb l'Ajuntament per reclamar garanties de seguretat a la zona. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Urriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil. La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

benvingudes a aquesta nova edició del programa Quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada i via internet. Doncs no us cal anar donant-li voltetes, sinó simplement prema emissió online, o si no, anar-vos a buscar qualsevol dels podcasts, que després, si puc, us dic quants podcasts hi han guardats exactament. Programes uns quants més, perquè es va començar a enregistrar els podcasts quasi que als 2 anys de fer-se el Quan comença la nit, doncs podrem fer un càlcul, alguna cosa sortirà. Bé, dit això, sóc la Fermina. Sabeu que el Quan comença la nit va de posar veus de dones que canten, va de posar al davant de tot música interpretada per dones, i és per una de les raons que faig aquest programa. I després d'un monogràfic amb veu de dona esplèndid com el que vam tenir la setmana passada amb Patti Smith, doncs ara ens anem fins a Irlanda, fins a Dunlac, a la República d'Irlanda, on ens trobem un grup musical que es diuen Just Mustard. La seva veu principal, la veu de dona, es diu Cathy Ball, i ja veureu, tenen una centre elèctrica, guitarríssima, m'han agradat molt. Dic que he descobert aquest grup i aquesta veu de dona aquesta setmana, i he pensat, per què no? El tema que escoltareu, es diu We Were Just Here, i és el que dona títol a l'àlbum. Vam estar aquí, és com ho traduiríem més o menys al català. I tot i que sembla que parli de quelcom efímer, com és, vam passar per aquí, ja està, ja no hi som, i que sembla que, doncs, això, doncs, que només existeixi el present, doncs jo crec que intenten per estar i quedar-se. Ja us dic, tot i que és un títol que sembla reclamar l'atenció cap al present, abans que desaparegui, doncs el que intenten, sense fer un mur, doncs és que la cançó es quedi. Ja veureu, el ritme és que es queda i no el podreu deixar de marcar durant no només tot el tema, sinó que es queda dintre, i suposo que per això és una de les raons per la que se m'ha quedat i per la que he pensat, per què no començar el Quan comença la nit d'avui amb aquest super temasso que es diu We Were Just Here, i acabar bé un dia com aquest, no? Celebrant tot el que s'hagi de celebrar, jo celebrant, espero que la resta també. We Were Just Here, Just Mustard, des d'Irlanda, som-hi.

I perquè no s'hagi despertat amb Josh Mostard, doncs ara ve la meva amiga Florence and the Machine. Florence and the Machine, el seu últim àlbum és una meravella, es diu Everybody Scream, el tema que dona nom us el vaig posar en primícia, primicíssima. De fet, encara no l'havia editat en plataformes i va decidir posar-lo en YouTube. I recordeu que us vaig explicar que us el rescatava des de YouTube. I he escollit un altre tema de l'àlbum que em sembla meravellós i on em quedaria quasi bé amb totes les cançons, que es diu Witch Dance, el ball de la bruixa, de la bruixa seria. És un tema que parla d'una manera molt simbòlica, parla de reflexionar sobre el desig, sobre l'autodesig, la pròpia identitat, la connexió amb allò més ancestral, amb allò que ens connecta amb totes aquelles persones que han estat abans que nosaltres i que ens han deixat aquest fil del que ens enganxem. O així ho vull veure jo. De què més parla? Parla de caos, parla de trobar aquesta comunitat de dones que l'han estat esperant i que li han suggerit el seu llinatge i el poder femení i la resistència. Bé, són aquestes lletres de la senyora Florence que tant m'agraden. I seguim amb molt de ritme, o sigui que no us penseu que us deixaré dormir tan fàcilment.

I aquestes gotetes de música que al final semblen pluja i que bé, que fa que relaxi tot una miqueta. Per seguir amb aquest puntet, ja que us he despertat, doncs ara toca que us relaxeu. Ho farem amb una cançó que, a veure si ho dic bé, en inuit, es diu Sinatut Mait, però és una versió del Dreams de Feelgood Mac, que Elisa Pee, que és una cantant canadenca, i Inuk és, ho fa meravellosament bé. És una versió maquíssima. Què més us puc dir de la cantant? Doncs, a part de que és canadenca, ja sabeu, Canadà em tira, va néixer a Saint Louis, Nunavik, que està al Quebec. Què és, a part de cantant? Doncs és Elisa Pee Isaac, ella és locutora, documentalista, activista i actriu. Actriu i activista, com us podeu imaginar, doncs, a favor de tota la cultura inuit, i bé, i és per això que amb el seu pop intenta recuperar també, doncs, la llengua, doncs, ancestral, sí? I la llengua que no s'ha de morir, perquè ja sabeu que hem de fer quelcom per la llengua, sí? Doncs vinga, escoltem aquesta versió del Dreams. Està en un àlbum de, si no m'equivoco, em sembla que era del 2020, però no us ho puc assegurar. Elisa Pee, cantant en Inuk o Inuit, no sé si estic dient alguna bestiesa, però dic una mica, ja sabeu que intento informar-me una mica abans de posar-vos una cançó. Escoltem aquesta versió quan comença la nit, Ràdio Molins de Rei, Veus de Dona, i ara, doncs, en Inuit.

I per tornar a despertar el coquet, ara ho farem amb una banda que ja es va dissoldre, és una banda britànica, on la seva cantant es diu Skin i el grup es diu Snook Anansi, que ja us he parlat d'aquest grup no fa gaire, però crec que l'hem de recuperar, que no se li va donar la importància que tenia la música que feia i que fa segurament, però que bé, com a grup es van dissoldre en el 2001.

Que bona, com fa saltar, eh? I quina potència. Doncs ara li toca a un grup que es diuen Dry Cleaning, denominen el grup com una banda de post-punk que es crea al sud de Londres l'any 2017. La vocalista Florence Shaw, ja veureu, i tot el que acompanya la música. Són gent que vaig descobrint poquet a poquet i que penso que aquest és un bon lloc per poder compartir, perquè la música, que crec que la música és una de les coses que més importants a la meva vida, doncs si la comparteixo, sobretot quan són temes que m'agraden, doncs encara m'omple més. Scratch Card, l'any

Déu-n'hi-do. Des d'un àlbum que es diu New Long Leg, i el grup són Dry Cleaning, que jo crec que no serà l'última vegada que escoltem aquí la veu d'aquesta donassa.

I ara ens anem al Folk, la cançó d'autora de fa uns quants anys. Estic parlant d'un tema de Maria del Mar Bonet, que interpreta ella mateixa, que va sortir per primera vegada un àlbum que es deia Alenar, i que era cançó protesta, cançó que protestaven per tot el que estava passant. És el tema que volen aquesta gent, que em sembla, encara avui, em sembla colpidor, i que sobretot el vull posar així, sense que tingui res a veure amb les altres músiques que estan sonant. Una, perquè ha de sonar el català també el quan comença la nit, no només veus de dones, sinó també en català. Dos, perquè no ens hem d'oblidar de qui va morir fa 50 anys i de que sembla que tingui moltes reminiscències fora, i no ens hem d'oblidar de les coses que van passar. Jo era petita, però a casa meva s'han viscut coses. Llavors, no ens hem d'oblidar que hi ha molt fatxó i de por ahí, i que en qualsevol moment ens poden venir a picar a la porta per endur-se'n algú que ens estimem de casa, simplement perquè no pensa en el borreguisme i aquesta manera de pensar que ens estem anant enrere. Què volen aquesta gent? Maria del Mar Bonet. Així, perquè sí, perquè avui toca.

Riot Woman és un grup de dones que fan música tirant a punkarrilla. El punt bo que té aquest grup, que neix a Yorkshire, és que, i que encapçala Sally Wainwright, és que són totes dones adultes premenopàusiques, menopàusiques, inclús algunes ja postmenopàusica, no sé com dir-ho, vull dir, perquè són dones d'entre 40 molts i 60 i bastants, val? Riot Girls és el grup que escoltarem tot seguit. La cançó es diu exactament igual. Bueno, en realitat no són Riot Girls, són Riot Women. I és que m'encanta el rotllo que porten, i a part posen la banda sonora d'una pel·lícula que es diu, d'una sèrie que es diu així, Riot Woman, i és per això que les vull posar aquí a donar canya una miqueta.

I diu Sally Wainwright, en una entrevista, diu: cantem cançons sobre ser de mitjana edat, menopàusiques i bàsicament invisibles. Ho fan d'una manera divertida, però toquen temes realment seriosos. Us convido a remenar, a buscar i escoltar algun tema més. I si Hagger Ops és la persona, la dona que hi ha darrere del projecte musical Prium, i aquest és el seu últimíssim tema, es diu System, i la veritat és que pot tocar la melancònia, pot, no sé, fer-te sentir coses diferents, contrariades en el mateix moment i escoltant el mateix tema. Ella diu que quan va escriure aquest àlbum i el tema, que és el que li dona nom a l'àlbum, que és aquest System, diu que se suposava que s'havia de sentir viva, agraïda i feliç, però que d'alguna manera no podia escapar de les seves pròpies pors, una pressió que l'acompanyava ja cap a on anava. I bé, doncs és un nou disc que ja treu. Ha estat en alguna ocasió a Barcelona, si no m'equivoco, al Primavera, però no ho sé segur. System, Prium, Easy Hagger Raps. Hagger Raps. No sé com es pronuncia. Ho intento totes i cada una de les vegades, però disfruteu d'ella.

Potser, no sé si ara s'entén el que volia dir, que pot crear sentiments contradictoris, perquè a mi em sembla un tema delicadíssim, però que alhora hi ha una mica així com distorsió musical, sobretot en la manera de les cordes del violí aquest, tant del començament com del final. Bé, dit això, què passa quan una holandesa, com és el cas de Michelle Hendricks, se'n va fins a Brighton i decideix que és allà on es vol quedar a fer música? Doncs que es forma un grup que es diuen Ciel, Ciel en francès, C-I-E-L, i que fan doncs música que recorda molt als inicis de Garbage, la música grunge dels anys 90, o a mi m'ho volen recordar, sobretot amb el guitarreo, que és bé, doncs que està molt bé. Find Everything és el títol del tema que he escollit per posar-vos. És una cançó de l'any 22, i jo no sé si segueixen tocant o no, però a mi realment m'agraden com ho fan, aquest duet que es diuen Ciel i que ens canten aquest Find Everything. Arribant ja quasi, ens queda una estoneta, ens quedarà temps per escoltar un parell de temes més, però no sé si molt més. A veure què en penseu d'aquest grup que us poso ara.

La senyora que ve a continuació, jo juraria que no us l'ha posat mai. Es diu Ethel Kane. En realitat és el nom artístic d'una senyora que es diu Hayden Silas Anedonia, que és cantant i compositora dels Estats Units. Diuen d'ella que té una capacitat per narrar històries des d'allò més íntim i espiritual, i a més doncs una estètica visual que acompanya a les seves composicions. Què diu ella sobre la seva pròpia música? Doncs diu que és una mena d'exorcisme emocional i una manera de reconciliar-se amb el seu passat i de donar veu a totes aquelles persones que han estat silenciades. Ella és filla d'un diaca de la família de l'Església Bautista del Sud, perquè és una noia del sud dels Estats Units. I bé, és així com es diu l'àlbum del que he tret la cançó que us posaré tot seguit. Es diu Preacher's Daughter. És la filla del predicador, vindria a traduir-lo així. Si us agrada, dir-vos que estarà per Barcelona al juny, si no m'equivoco. És que ara no sé si és... Em sembla que és en la primavera, que estarà, sí, el 4 de juny, al Parc del Fòrum. El tema que us poso és de l'any 22, està dintre un àlbum que és de l'any 22, es diu... Ara s'ha manat el Sant al Cel, American Teenager. Un teenager és un adolescent, una persona adolescent o principiant que tot just comença en quelcom. Teenager, teen, dels 15 anys, sí? A veure, què us explico del tema? Que per suposat, doncs, ella explica des de la seva visió, des de la seva pròpia experiència emotiva, experiència juvenil. Temes complexes que van des de la pèrdua, el sentiment d'aïllament o aïllament real, fins a la més pura rebel·lia i la recerca de la identitat. Bé, tot això que ens ha passat a tothom a l'adolescència, que en l'adolescència adoleces, que deia el meu amic Pedro. Dir-vos, doncs, que i us ho he dit abans, la cançó utilitza la música per amplificar el missatge de les lletres. Intenta crear una atmosfera íntima i universal, reflexant la complexitat de l'adolescència en un món que molt sovint sembla indiferent a les lluites individuals. Tot això per presentar-vos el tema d'Ethel Kane, que es diu American Teenager.

I què passa quan aquesta senyora, doncs, la unim a un organista com és Anna von Hauswolf? Anna ha fet un últim disc que es diu Iconoclast, on té diferents acompanyants. Easy Pop és una de les persones que l'acompanya, però jo he volgut fixar-me en el tema que fa Methyl Kane, un tema molt, molt suau. No és tan elèctric ni tan metàl·lic com acostuma a fer Anna. I es diu Again Young Woman. Anna von Hauswolf és sueca i la veritat és que fa coses molt interessants. Amb aquest tema vull dir-vos que moltíssimes gràcies per a que el posarem, que comenci a entrar. Aquí la tenim, sí, les tenim. Moltíssimes gràcies per fer-me acompanyar una nit més aquí, a Ràdio Molins de Rei, en el quan comença la nit, on les veus de dones, doncs, prenen l'espai, el temps, i ens conviden a escoltar-les. Gràcies. Un petó. Bona nit.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio. No sé, no sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.